Aquests són els nostres consells. Tassons molt brillants. Els tassons, en so temps, acaben perdent lluentor, sobretot si les feines en so rentaplats. Per aconseguir que tornin a brillar, se'ls ha de fer els nets amb aigua calenta salada i aixugar-los tot d'una amb un pedaç.

coneguem les nostres dites i refranys. Fent i desfent es fa l'aprenent.

Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més. Oh, sí.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Lleva etiquetes adhesives. Heu comprat una vaixella o una sèrie d'objectes que tenen etiquetes adhesives i no sabeu com eliminar-les? Banyeu l'etiqueta al líquid rentavidres amb alcohol. Deixeu que s'empapi bé i en un minut podreu eliminar sense que quedin restes d'adhesiu.

coneguem les nostres dites i refranys. A l'estiu, tota cuca viu, i a l'hivern, tota perd son govern. A l'estiu, tothom viu. Vol dir que a l'estiu és relativament fàcil conservar la salut i procurar-se aliment.

0: Instagram.
1: Nom Rosa i telèfon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola Manu, hola oients de Ràdio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Fer nets els muscles. La closca dels muscles resulta molt més bona de fer neta si afegiu a l'aigua en la que les renteu un pot de llet.

0: Riu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Con encarna de Porto, no?
2: Soc la Laura, des de Ripoll truco.
3: Si Antonia de Santa Maria.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

Aquests són els nostres consells. Fent Smartfield. Si foren regalat un objecte de fusta amb marfil incrustat, recordeu que l'haureu de fer net amb una pasta feta amb suc de llimona i serradís. Aclariu amb un pedaç humit.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

Aquests són els nostres consells. Fruita sana i decorativa. Per lluir un centre de taula amb fruita fresca, col·loqueu un tros de suro dins la fruitera. Absorbirà la humitat i evitarà que la fruita s'aprodesqui.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta, la teva música.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Feste soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
2: Uf, quina calor! I avui què feim?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
4: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Martí Serra, 971-443144.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

coneguem les nostres dites i refranys. Tothom estira cap a ell. Vol dir que, en general, reina l'egoisme.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Descubre Trasglobs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Trasglobs. Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
2: A Sentig i Estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
4: Diumenge 4 d'octubre a Alaró celebram la 28a edició de la Fira Gremial. El poble s'omple de paradetes d'artesania, mostra d'oficis tradicionals, exposicions, cercaviles, dimonis, gegants, i trobaràs també la mostra de cuina i vins a la plaça del Mercat. Recorda, diumenge 4 d'octubre t'esperam a la Fira Gremial d'Alaró. Consulta el programa a la web www.ajlaró.net.

0: Donna Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

en aquesta vida no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Ei!
1: Què vols, tu meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
0: On? Polígamo.
1: En el Polígamo?
0: Ei!
2: Ei! Som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Vos volem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.
3: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des d'on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
5: Blanca Terra, Celler i Restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors

0: autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca terra, gust amb arrels.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció d'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Hola, som Maga Pereta. Ai, a la meva edat i m'he enamorada tota. Però és que viure d'aquesta manera és un no viure. Vivir així... vivir així és morir així era. Ai, hermano, posa'm vivir així és morir d'amor d'en Camilo Sesto. Vivir així és morir d'amor. Ràdio Murta, la ràdio dels mallorquins, menorquins, els vicents i formenterens.

0: Es la hora. L'Ajuntament de Palma ampliará la hora a nuevos barrios desde el mes de enero del próximo año. Solicita tu distintivo virtual de residente. Comprueba si tu calle entra en la ampliación y si tienes la documentación necesaria en la web movipalma.mobi. Además, puedes darte de alta online o en las oficinas de la SMAP. Ajuntament de Palma.
1: Un día descubres que tienes humedades.
2: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
3: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
4: Murprotec.
5: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
6: Hola, Ràdio Murta, som de Coloma de Sonaliva, Manu, per qualsevol de matí me pot posar dues cançons de Leo Rubio, una Norte, Viento del Norte, que se titula, i l'altra me pareix que és 40 anys, no sé, no me recordo el títol, però tu ho sabràs bé. I els vull dedicar el meu amo, la nostra filla, nostra neta Tassiet, el meu fiol, que m'ho va deixar fa 3 mesos. També molt especial per la Lluïsa Dinca, per la Maria de Petra, per la Nati de Son Oliva, per la Fina de Son Serra, que l'escolta, i també molt especial per l'Eulària, el seu papito i en José Luis de Son Ferriol, per totes aquestes amigues del dijous, i per totes les persones que m'escolten de Ràdio Murta, escoltant Ràdio Murta de Son Oliva. Moltes gràcies i un beso per tots ells i elles. Un beso i per tu i per en Vicent, el millor de lo millor, que moltes vegades dic. Gràcies, Manu.

No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Olives, sembrant futur des de 1910.
2: Diumenge 4 d'octubre a l'Aró celebram la 28a edició de la Fira Gremial. El poble s'omple de paradetes d'artesania, mostra d'oficis tradicionals, exposicions, cercaviles, dimonis, gegants, i trobaràs també la mostra de cuina i vins a la plaça del Mercat. Recorda, diumenge 4 d'octubre t'esperam a la Fira Gremial de l'Aró. Consulta el programa a la web www.ajlaró.net.
3: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
4: Bon dia, Manu. De crit, me pot posar una cançó d'en Rafael Farina. Sé que tu vulguis, perquè jo, quan estic cantant les cançons, no me'n queda cap dins cap. Me pot ser que vulguis. Llavors me'n podràs posar una d'en Concha Piqué. Sé que tu vulguis. Jo vull dir que en Francisca de Menorca, en el meu home, en el Nati de Sant Oliva, en el Coloma, en el Lluís Sedinca, i anem a dient el Ràdio de Sant Ferriol. Avui m'ha cridat. Jo tot estic dient a Ràdio Murta i de Petra, a la Belciana i a sa mare, a la Catalina de Sant Guineu i a la Magdalena. I a la Bel d'Ariany i a sa meva neta. I a en Francisco Bonà i a sa seva dona. I a la Martí Caramella i a sa seva dona. A la Marga del Brollador i a en Carles. En Palona i en Bernat. En Miquel Cotó i en la seva dona. No, són els que les cricades i els embrenyen amb això. I en Florentina de Petra. I en Mateu i en Maria. En Simó i en Maria. En Francisca Tanjora i en Antoni. I en Maria de la Maria Carnisseria. I a tots els que criden a Ràdio Mur. I si no, hi criden perquè són perquè planyen el dobbes. I a tots els meus fills i a tots els meus nets. A tots. I a tu i a la teva dona i a les nens. Que tingueu un bon fin de setmana. Adeu. Adeu.
5: Esto se lo dedico a mi buen amigo don Francisco Morán, Llévenes, y a su señora, con toda mi simpatía y cariño.

Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Γεβούει και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουμπέρτ, κι άδε δύο. De las 10 a las 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos. L'aventura continua.

0: Únete a nosotros en septiembre y descubre por qué Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Hola, Manu, bon dia. Soc la Margalida de Campanat i voldria dedicar una cançó a aquest conegut Neus que dia 29, Sant Miquel, fan festa i serien en Miquel Canyelles, en Miquel de Can Picafort, en Miquel de Manacor, en Miquel Febrer, que només té 3 mesos, en Miquel Àngel de Campos i en Miquel Pol de Binissalem. A tots ells, molts d'anys, les desig molta salut i molt d'ànimos i a seguir endavant per molt d'any. Gràcies, Manu, i fins una altra.

0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

0: Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
1: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats o tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971 26 60 36. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Sescadenes.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
4: ¡Es l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
5: La Fira Gastronòmica d'Estellans es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellans.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656 81 22 99 656 81 22 99. Geoval 8.

Aquests són els nostres consells. Massa espuma a la rentadora. Si heu posat massa detergent a la rentadora i s'ha format massa espuma en el tambor, poseu una grapada de sal a la cubeta junt amb un pot d'aigua. Eliminareu l'espuma ràpidament.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más mi pobre corazón.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra. Coneguem els nostres dites i refranys. El lot de 15 anys té gavatx i no té mans. Vol dir que els lots d'aquesta edat mengen molt i treballen poc.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

Aquests són els nostres consells. Sense males olors. Perquè el poal dels fens no faci mala olor, després d'haver-lo fet net amb aigua i lleixiu, tireu un pot de carbonat en el fons del mateix.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Des de 1969, es cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te en el seu famós arròs brut, escaragols i sa porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a sa carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
4: ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el tono.

coneguant les nostres dites i refranys. Predica frara, més en faré ara. Se diu, al·ludint en els que no fan cas dels consells.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
4: Som en Pedro, de Campanet.
5: Soy Candela de Calamillor. Sonabel de Llumajor.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Tens una pime? Tens futur. Amb Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
1: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Rajoles que brillen. Per molt que renteu les rajoles de les parets, sempre queden amb un aspecte apagat i brut. Després de fregar-les, com sempre, poseu-los una mescla de carbonat i lleixiu amb aigua. Aclariu amb aigua i aixugueu. Haureu de fer un poc més de feina, però val la pena.

0: 4 i mitja sobre baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: La Fira Gastronòmica d'Estellens es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellens.
3: Ràdio, ràdio, Murta. Escolta-la, t'acompanya.
4: Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duen ni les senyes puntades de reciclatge Pérez. Gremi Sabatet 62, polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el polígamo?
0: Ei!

0: Estimat Manu Blanco, són les seves favorites. Estic molt content que parles les cançons nostres a la teva emissora, Ràdio Murta, que és l'emissora de tots els mallorquins. És per això que, en l'esperança que tots aquests anys que han de venir per davant, vas en nombre especialment dels teus oients i de tu, Manu Blanco, que t'ho mereixes, sincerament.
1: I és que avui el meu amic Serafí Nebot faria els anys. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Ai, Serafí, quin tio més guapo, quin dandy, quin gentleman, quin caballero. Buah! Oh, oh. Aquests sí que ja no existeixen, no. Va ser el darrer en partir. I fa uns dies feia els anys el fundador, en Luis Cavalollas. Així que aquest dijous no tindrem programa en directe, passat demà. S'hora baixa, tindrem el programa més extens i més potent de Los Cavalollas. Per què? Perquè, no és perquè me doni la gana, que també, perquè s'ho mereixen. També recordaré el meu amic Toni Felani. Mare meva. És que és atemporal, és una passada. Dijous. Pràcticament 5 hores de Los Cavalollas. Tot s'hora baixa fins que arribi el mestre Clavijo, que és cert que li encantarà. Vos encantarà. Palabrita de niño bueno. Serafí, estimat. Besos al cielo, amic meu. Que m'agrada. Ai. Ara estic amb una morrinya que no t'ho pots imaginar. Oh, venga, vamos.

0: Estimat Manu Blanco, som en Sergi de Javallès. Estic molt content que parles les cançons nostres a la teva emissora Ràdio Murta, que és l'emissora de tots els mallorquins. És per això que, amb l'esperança que tots aquests anys que han de venir per davant, vas a molt millor que especialment els teus oients i a tu, Manu Blanco, que t'ho mereixes sincerament.
1: Ai, Serafí, Serafí, Serafí. Aquest dijous, especial los Javallès, tot sobre baixa, fins al vespre, fins a Talisman. Avui faria els anys, en Serafí. Sí, sí, maldament té... Faria 45 anys més que jo. Érem molt bons amics. Uau. És que no hi ha. No n'hi ha com aquesta gent, no. Ai, molt bones tardes. Aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco. Què tal? Com estàs? Ja m'abuso jo, aquí, un poc sensible. Però avui donem els molts anys a Rafaels, Miquels, Biels, Gavis, Rafas, Rafaela, Rafita, Micaela... Ei!

0: ¡Volve! Existe mucha gente que escucha Radio Murcia. Dame su primera criada. Buenas tardes, hola.
1: Buenas tardes, hola.
0: ¿Amb qui xerram?
1: Nesa
0: Dínquia. ¿Quién te escolta, Lisa?
1: Escolta...
0: Ah, sí, Robert, tinc
1: tiempo per Café Quejano. ¿A qui ho dediquem? Li dediquen el meu germà Miquel, el meu nebó Miguel Àngel, i tots els Rafels i Biel, tot això, tots els que fan festa. Molt d'any per tots. I per a Miquel de Rafal, també. Molt d'anys.
0: Molt bé.
1: Molt d'any per tots. Moltes gràcies, Manu.
0: Gràcies. Gràcies.

sí, Sant Gabriel és el patron de la ràdio. Sant Miquel m'agrada molt d'anys, molt d'any, Miquel. A la gent de Llum Major, del meu poble, que estan de festa. Amora de mi. Molt d'anys.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Així és, així és. Si voleu bona publicitat, vos poseu en contacte amb nosaltres i aquí a Ràdio Murta estarem encantats de promocionar el teu negoci, comerç, la teva marca, a la teva botiga. Anem amb una altra cridada.
2: Bones tardes.
3: Hola, basta, hermano.
2: Bones tardes, amb qui xerram?
3: Amb el Lluís de Mercó.
2: Què no escoltar, Lluís?
3: Escoltar a Berucía de Sergio Arma.
2: Molt bé, i aquí
3: ho te vull comentar una cosa, quan ja has comentat que dijous un programa directe perquè ha de fer especial,
2: sí.
3: Això farà, serà un anomàs, sí, sí, serà anomàs, sí. Però també te vull comentar que en Sergio Almaí va fer 60 anys.
2: Sí senyor, sí senyor. Teníem algo preparat, però avui tenim en Nicola Di Bari, que fa anys, en Miguel Gallardo, que hi has fet els anys.
3: Bé.
2: I en Jerry Lee Lewis és de la gran bola de fuego també. Però pensar que Dalma prepara algo molt especial també, eh?
3: Sí, ja heu tot comentat, ja m'ho ha de preparar un pot de música italiana, que canta.
2: Clar que sí, per això és el millor versionant que en són italianes, per això. Sí.
3: Ja, pues, ja, això. Pues, oi, vaig... Ho dic ja, anem ja de refal, i fa... onomàtica, i pots l'any molt costa.
2: Molt bé, i així ho faim.
3: Molt bé, tardes i fins demà.
2: Gràcies, bones tardes.
3: Vale, bones tardes.
2: Vinga, doncs.
1: Ara ja vos ho dic, demà farem un especial Sergio Dalma. Quan que vam a les 7, demà tindrem especial Sergio Dalma. Val? I passat demà, Javalollas, tot sobre baixa. Una cosa fantàstica. Oi, doncs, vinga, seguim.
4: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.

0: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Així és, som la teva veu. La teva veu, Fernando. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
4: Hola.
5: Hola, amb qui xerram?
4: Con Mari de Palma.
5: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
4: Una canción de Diango, aunque creo que la cantaban también los Panchos.
5: Sí.
4: Alma, corazón y vida.
5: Hubo distintas versiones, así es. ¿Y a quién se dedicamos?
4: Pues en primer lugar a ti, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a los Migueles, Rafaeles y Gabrieles también, a los del Centro de Mesvida, a Juanjo y a Carlos, también a todos los oyentes de aquí del bar Buenos Aires, y la cosa está animada, a los de la teleasistencia de la Cruz Roja, a los de Conecta Balear, a los del Gobierno Balear, también a los de la Fundación Aldaba, a los de la ONCE, a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
5: Muy bien, gracias, buenas tardes.
4: A ti, hasta luego.
1: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
6: Muy buenas, les habla Diango, Radio Murta, importante por sus canciones hermosas. Eso es muy importante y sobre todo que sean románticas como lo soy yo.

0: Muy buenas, les habla Diango. ¿Qué tal, amigos de Radio Murta? Soy Diango, de mi casa, desde Barcelona. Amigos de Radio Murta, quiero mandarles un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, porque me consta que aquí aún se emiten canciones románticas, que es lo más importante de nuestra vida. Y quisiera mandar un saludo especial para todos ustedes, porque sí, me consta que me han dicho que, por supuesto, la música romántica está en vuestros corazones. Un saludo para todos ustedes.
1: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
1: Shut up! Fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre. Bon ambient i sa millor companyia. Shut up! Plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
3: Així de clar, molt ben dit. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
4: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
4: Amb en Miquel de Rafal.
3: Qui ens escolta, Miquel?
4: Doncs mira, d'en Robin G, Boys Do Fall in Love.
3: I a qui dediquem?
4: Doncs mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que ens escolta, la Maria de Petra, la Natalia Sant Oliva, ni la de Basco Dunes. Moltes gràcies, Lluís de Manacar, per felicitar-me. I res, que moltes gràcies per tot a tothom i moltes gràcies per tot, Manu.
3: Gràcies, bones tardes.
4: Gràcies, adéu, bones tardes.

0: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
1: Molt bé, de Can Quirante, Sant Jordi, Ràdio Murta. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
2: Ai, bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Inés, les escolones.
1: Què hem d'escoltar, Inés?
2: Tatuaje. És una Concha Piquer, i vull demanar una cosa.
1: Sí.
2: Igual.
1: Sí.
2: Ahir vas fer una cançó. I vas posar un en Vingles i a darrere una Rosalia.
1: Sí.
2: El Fermi va dir que era d'un home de 104 anys, d'haver somiat.
1: No, sí.
2: Una cançó que no m'he sentit cap mai de més bona.
1: Sí.
2: Ahir no m'he sentit cap mai.
1: I has fet 104 anys, Nandi Williams.
2: Ai, quina de bona, quina cançó més bona.
1: Sí, Andy Williams.
2: Ja, home, la meu cone, però a vegades no me recordo el nom, tantes
1: últimes. No, no, no, va ser Nandi Williams i jo vaig fer el comentari de que la Rosalía feia 70 anys menys. O sigui, que hi havia 70 anys de diferència entre un i l'altre.
2: Sí, que feia 34 anys.
1: Exacte, i 104 Nandi Williams. Sí, sí, sí.
2: Ai, quina cançó, pobrament dues.
1: No, aquí no és directe, però bé. Tu ara quina me demanes?
2: Jo te demanaré tatuaje,
1: d'acord. I d'ara mateix te la podrà.
2: Aquesta, què se diu, aquesta cançó, m'has dit?
1: En tenia un grapat d'èxits. Jo me pareix que te refereixes a Love Story.
2: Love Story.
1: Jo diria que és aquesta.
2: Jo vaig dir una Joana, jo li vaig dir, crec que és Love Story.
1: Era en anglès, no?
2: Sí, en anglès.
1: Perquè ell també cantava en castellà. Sí, sí, sí, sí, molt bé.
2: No, no, en anglès era, ai, que bona. I me vull donar la felicitat d'en Miquel de Rafal, en Nati de Sant Humilde, i tot el que els agrada, perquè me va encantar. I jo vaig dir, i en Joana, vaig dir Love Story, crec que Love Story vaig dir jo en Joana.
1: Ho és.
2: A veure.
1: Sí, sí, sí, sí, Love
2: Story. Vaig anar de desencarrilada.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Però és molt, la vaig trobar molt ben cantada.
1: Molt bé. Idò, ara posa un tatuatge, d'acord?
2: Venga, rei, moltes gràcies.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes.
3: Monenama Muro. No te perdis les rebaixes de Llespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Llespa Bou, especialistes en talles grosses. Llespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vores Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: Som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats de tots sols, que bons són els Bunyols. Vos volem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.
1: Així que ja ho sabeu, a la Fira Dolça d'Espotles, Bunyols boníssims, amb en Xisco Busquets. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Buenas tardes, Manu.
1: Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
2: Pues Merche de San Rodiña.
1: ¿Qué tenemos que escuchar, Merche?
2: Mira, yo quisiera escuchar algo de Ana Belén, Mira Luna.
1: ¿A quién se dedicamos?
2: No, para mi mamá, para ti, para tus nenes y para José.
1: Pues muchas gracias, ahora mismo la ponemos.
2: Vale, de acuerdo.
1: Hasta luego, adiós, adiós. Aquest diumenge en Xisco Busquets i els Bunyols boníssims riben a Esportles.
0: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats de tots sols, que bons són els Bunyols. Vos volem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.

0: Enamórate con Radio Murta.
1: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
2: I d'ací a continuació tindrem un especial fantàstic d'en Nicola Di Bari. Recordarem també en Miguel Gallardo, en Jerry Lee Lewis, sí, sí, en aquest dia Santos Arcángeles, així és, Sant Gabriel, Sant Rafael, Sant Miquel, molt d'anys per tot. Ja sabeu que Sant Gabriel és el nostre patró de la gent d'aquí, de la ràdio. Això, que això és un dia molt especial per nosaltres, i avui jo crec que ens mereixem posar aquesta preciosa cançó d'en Tomeu Penya.

0: Tano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Jazz aquí, la Fira del Cúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, el Cúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira del Cúdia 2026. La Fira, el cor del Cúdia.
0: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Ei, som en Xisco dels Bunyols. Vos vull dir que diumenge, aquest diumenge, serem a la Fira Dolça d'Espotles. Si voleu passar per allà, disfrutareu. Ja sabeu el que diu en Miquel Martí Pol, acompanyats a tots sols, que bons són els Bunyols. Vos veurem per Espotles diumenge. Una farada ben forta.
3: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport, piscinas exteriores e interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627 48 48 48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono 627 48 48 48.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salida desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
3: Així és, i tu encara estàs de temps si vols venir en jo d'aquí un mes a Egipte. Ara posarem una altra versió d'una cançó preciosa d'en Miguel Gallardo, que tal dia com avui va néixer, de 1950. A continuació, disfrutarem de lo millor de Miguel Gallardo, però també de Nicola Di Bari, que fa 84 anys, i recordarem alguna cançó relacionada amb la ràdio. Demà ja sabeu que tenim especial Sergio Dalma, i passat demà, tot s'hora baixa. No tindrem crida de s'hora baixa, perquè per posar només una part de repertori de Los Jabaloyas necessitem tot s'hora baixa. D'acord? Així que aquí ja començam amb aquest especial de Miguel Gallardo, amb aquesta versió de Dos Hombres y un Destino, que la varen cantar els Triunfitos, sí, sí, sí, en Bustamante i en Àlex, no és així? Molt bé. Així començam, bona música, ses balades més romàntiques, ses cançons més especials, aquí, a sa 88.4. I si t'agrada, digueu-ne als teus amics.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.

0: arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
1: Si no fos

0: Mitchell me llama Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco, res no seríem.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: Bueno, bravo, bravo, bravo, perquè ningú ho diria. I ara mateix, el que heu escoltat ha estat en rigorós directe, així han començat aquest dia. Què és tan especial? Si vols, Miquel, posco-hi aquest micròfon, perquè ara xerrarem un poquet amb tu. Aquest dia tan especial com és el dia d'avui, que volien tenir un detall molt especial per als nostres oients, com és el Dia Mundial de la Ràdio. Si no, xerrarem amb aquell. Si a tu te va bé l'altre, xerrarem amb l'altre micròfon. No sé si arriba el cable i si no, coirem amb el teu mateix, malament tingui rever. Cap problema. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Demà és dia de Sant Valentí, dia dels enamorats. I hem començat amb aquesta joia de Police, de Sting, d'aquesta Every Breath You Take, que això és una locura. I jo, gràcies a... Fixa't quines coses són. Fa poc temps, maldament ja havia sentit xerrar de tu, en la meva amiga Margalida Guiló, d'aquest pavau de Muro, m'ha dit, però tu no sabies d'aquest jove? I he dit, sí que sabia, però no havia tingut l'oportunitat de conèixer-lo. Havia sentit xerrar, me'n record que tu després tu m'has dit, jo som amic d'en Tolo Cervera, i li vaig comentar, i m'ha dit, sí, ostres, per si és molt bo, i després altra gent, però siguent del món de la música, no havien tingut l'oportunitat, i estic encantadíssim, Miquel, Romantic Drum and Sing, de tenir-te aquí amb nosaltres a Ràdio Murta, perquè ets una autèntica passada i mos has duit la teva bateria elèctrica, la teva niña bonita, la teva jugueta, la teva eina, i que estiguis aquí amb nosaltres, estic molt content. T'ho he dit de tot cor, com
1: veuràs. No, jo també,
0: com
1: gràcies veuràs. Per ser convidada, Manu. He quedat flipat de la teva acollida i que ets encantador, ets un professional... com la copa d'un pi, i encantat de ser aquí.
0: Pues nosaltres estem aquí per recolzar-te, perquè, fixa't, disfrut. Ara, quan t'he escoltat només amb aquesta primera, havia escoltat ja coses, no és així. Però jo dic però no. I fixa't que en duim d'anys i n'hem pegat de tumbos, eh? Però dic, aquest tio és molt bo, eh? És que és molt bo. I el que més t'agrada, i tu m'entendràs, com a bons mallorquins que som, i dic, hòstia... i dels nostres, m'encanta, perquè hem vist gent que fa tributs, que fa homenatges, que fa tal, fantàstic, no? I després quan em veus un dels nostres, que part de fer la seva música, però després quan te fa una versió, i això que tu saps que no és una cosa molt habitual, perquè això que tu fas és atípic, aquí sobretot.
1: Efectivament. Jo crec que és l'únic show a Mallorca i crec que a Espanya, perquè jo no he vist per xarxes, no he vist mai cap músic ni espanyol ni mallorquí que faci covers o versions en bateria i bou. Estàs acostumat a veure guitarristes, pianistes, multiinstrumentistes, però bateria
0: no?
1: És molt poc habitual. I, el meu show el vaig començar en, com a solista en el 2019. També vaig, en l'època de la pandèmia, vaig fer directes en el Terrat de Cameva i va tenir molt bona acollida.
0: Sí.
1: Els morers me varen fer molt de cas.
0: Perquè tu ets morer?
1: Jo som morer. Mon pare era un component de Romantic Boys i Uà. Després de Romantic.
0: Bueno,
1: i,
0: això ve d'aquesta.
1: I ve mamat de Cameva, o sigui...
0: Molt bé, aquí això té solera, això és clàssic.
1: En 6 anys ja tocava en el carrer, en Catses i Pobals, i mon pare em va comprar una baqueta i llavors ja em va comprar una bateria perquè que tenia sentit de ritme i versió, tocava damunt discos de Dire Straits, de ACDC, de Romantics, i mon pare va veure que tenia soltura en so ritme i fins a dia d'avui, o sigui, i espero poder-ho fer durant molt d'anys perquè disfrut, me dóna vida això.
0: Ho veig, i això li arribarà a la gent, a tota la gent que te coneix, que ja és molta, però ara encara més. Amb aquesta finestra de Ràdio Murta que nosaltres presumim, però amb objectivitat, ara mateix, que són l'emissora més escoltada de les illes. És a dir, això no és... Vaig començar amb la pandèmia, mai pujar damunt el terrat de Can Ostre per morers... No, això ve de tota la vida.
1: Sí,
0: però
1: jo tenia...
0: Com comences? És a dir, això ve del papà i després tu...
1: Sí, tocava tot sol, llavors amb amics, que formes un grup, amb 4 amics que toquen la guitarra i baix i teclats... I...
0: El que hem fet, els gorans.
1: I els pares feien sopars i nosaltres ens juntàvem i tocàvem 4 temes. Aquest era d'una de les primeres que vaig tocar, o sigui, Every Breath You Take.
0: Però escolta, sí. És que quan has començat amb Every Breath You Take, tu saps que és una cançó que el teu amic Tolo Cervera,
1: sí.
0: Saps que és dels millors que jo he escoltat fent tribut en Sting,
1: sí,
0: dels millors, però a nivell internacional.
1: Sí. Ara són Pyromania.
0: Sí, amb en Norbert Fimpel.
1: Sí.
0: I ell, com un friki, que ho dic amb el millor dels sentits, un fanàtic, m'explicava, em diu, Manu, és que aquesta cançó va amb el ritme d'escò,
1: sí.
0: El compàs d'escò, i te quedes així, dius, com? Sí, aquest pum-pum, que tu ets, o sigui, baterista, va amb el ritme d'escò, i com que envies món de la música, vaja. Tristament, escolta, Every Breath You Take, escolta això, jo com que som també un poc friki fanàtic de la música, fins i tot, ja sempre comença anècdota de que un senyor de més de 80 anys, un home supercult, no me posava cara i deia, què ha de saber aquest Manu Blanco d'aquesta música si no havia nascut? I me vaig seure de vora ell. I li vaig dir, hola. I dic, som Manu Blanco. I dic, sap què passa? Que també he estudiat història. I dic, li puc explicar de Napoleón, d'en Gengis Khan, de l'imperi romà, li puc explicar tal, i no havia nascut.
1: Vaja.
0: Dic, ara no m'he xerrat d'Elvis, no m'he xerrat dels Beatles, no havia nascut.
1: Jo, els Beatles.
0: I dic, segur que vostè per edat en sap més que jo, perquè jo no ho he viscut. Sí. I se va quedar així dient, no, deixa-ho fer. I dic, val, no té res que veure.
1: No.
0: Però te deia això perquè Every Breath You Take va guanyar. És que és una locura. Quan veus ara els premis, els Grammys, els Oscars, a la banda sonora, tu saps quins rivals va tenir?
1: En sos que està nominat, Michael Jackson...
0: Michael Jackson, Billie Jean. Lionel Richie, All Night Long. És a dir, i l'altre era també una locura.
1: Sí.
0: És a dir, era que qualsevol era d'Oscar. O sigui, qualsevol que la més dolenta era la millor del món. O sigui, la més dolenta, Miquel, era la millor del món. I va guanyar aquesta.
1: Vaja, temazo.
0: Una locura.
1: Temazo.
0: Una locura. I anem a veure, Miquel. Tu ets, jo per lo que t'estic seguint, perquè saps que me tens de seguidor, ets un rocker romàntic. És el que jo estic interpretant.
1: Jo, sí.
0: No? Un rocker, perquè tu ets rocker, perquè t'agrada el rock. Però
1: sí,
0: les millors balades del món, ara que demà ve el dia dels enamorats i avui és el dia mundial de la ràdio, que per nosaltres és molt especial, ets un rocker romàntic, no?
1: Jo, sí, jo les balades m'encanten.
0: Les millors balades del món són les rockeres, per jo.
1: Sí,
0: que ningú se m'enfadi.
1: Sí.
0: És una opinió subjectiva. Però vols un grup heavy o un grup rocker dur fer una bona balada i dius, mare meva.
1: A mi meus ençors que tocava amb 20 i pico d'anys, que anàvem, en aquella època anàvem a tocar a Liverpool, de Caven, a la península, a Canàvens.
0: Que bo.
1: Que el cello mos subvencionava, però no guanyaven ni per pipes, però passaven gust. I no
0: de
1: teníem
0: promo, jo també m'ha passat,
1: altres
0: no?
1: Preocupacions.
0: Sí.
1: I aquests amics que tocaven en jo me deien, i tu ets un puta heavy.
0: Clar.
1: Saps? Perquè, joder, però sí, jo de jove, en 13, 14, 12 anys, escoltava aquesta música i m'encantava. O sigui, i encara ara, jo trobo que són clàssics que perduraran tota la vida.
0: Totalment, però és que quan t'escoltam, anem a veure, del tema del rock, maldament se comercialitzàs moltíssim, perquè pensa que jo, el meu grup era Europe en el seu moment, però ja no es Final Countdown, escoltaves Carrie i escoltaves alguna balada i flipaves. Ja no t'ho dic, és més autèntics, tipus Scorpions, que escoltaves Winds of Change, Still Loving You, escoltaves tal, i tu xerres de Metallica, i escoltes, ja no t'ho dic Guns N' Roses, que dius, escoltes alguna balada, que dius, va, amem, qui la pot igualar? Diu, no me lo superes, iguala-me-lo. És així o no és així, eh? És impossible.
1: Impossible.
0: I jo quan te veig a tu, però després, tu en els teus shows, Miquel, fas aquest repertori que xerram rocker romàntic, però tu ets capaç de fer una d'en Roberto Carlos,
1: sí,
0: de fer
1: tal... Sí, Julio Iglesias, jo abarc molt d'estils i la gent també m'agraeix per no fer una hora i mitja o dues de show del mateix estil.
0: Exacte, del mateix gènere.
1: I la gent... Llavors, en segon que fa un pot de cachondeo i en els temes clàssics, bueno, de la movida no fan cachondeo, però també agrada molt el tema, el rotllo de la movida,
0: sí.
1: I mir de fer guts un pot de la majoria, I...
0: M'encanta, que estigui... El que feim a Ràdio Murta, posam, la majoria són èxitos del recuerdo. Però també posam qualcun èxit de moda.
1: Clar,
0: i també posam qualcuna en anglès, maldament la majoria de música és en espanyol. També posam música en mallorquí, dels nostres artistes. Però hi ha una base, no
1: sí,
0: és així.
1: Sí, sí.
0: Però també posam perquè tothom estigui content i mos puguin demanar el que vulguin. I així abarcam a tot el públic. I per així, per això, no queda fer que ho digui així, però l'èxit de l'emissora, igual que el teu èxit en els teus bolos. Com ho podem fer per seguir-te a tu o per contactar amb tu? Que dius, ostres, jo m'interessa això. Jo m'interessa un dia contractar aquest jove, a contactar amb aquest jove, a seguir-lo, a veure qui és en Miquel Romàntic Drum and Sing.
1: I en el Facebook o Instagram, el que has dit tu, Romantic Drum and Sing, que és un poc mal d'agafar el primer,
0: sí.
1: Però
0: sí,
1: Romantic Drum and Sing, que és bateria i bou. I res, i podran veure vídeos, shows que solc fer i les versions dels artistes que solc fer i preparar. I res, i estic obert a qualsevol tipus d'event, bodes,
0: privats,
1: restaurants...
0: I tal, fantàstic.
1: Sí, ara majoritàriament faig hotels perquè comença la temporada, ja he començat a dos, una cala ratllada i salta
0: ja has
1: palma.
0: Començat? Ja
1: sí,
0: ha començat
1: sí,
0: la temporada?
1: Sí, la setmana passada.
0: Donant de bromes en guanya?
1: I demà, no, s'ha de l'any, de cada vegada una
0: això,
1: setmana
0: escolta,
1: més.
0: Escolta, això per nosaltres és
1: perfecte. Allò perfecte.
0: Rin, rin.
1: I la veritat, en si ven, a veure m'estè, quan sonc a casa, dic, joder, ara carregaria el cotxe i aniria a tocar. I puc assetjar a casa en el meu estudi. Però
0: ho transmets.
1: Sí,
0: escolta,
1: me falta això.
0: Transmets.
1: Sí.
0: Jo presumes que de què me passa com a tu.
1: Sí,
0: jo,
1: sí,
0: quan
1: sí.
0: Me diuen, tu què t'agrada més, fer ràdio, fer tele, fer de joc...
1: Però jo no és una feina, això.
0: Això m'agrada tot.
1: Jo no és una feina.
0: Això
1: jo si he tingut
0: tot.
1: Un... Tot tenim mal dies, o m'he aixecat en el peu esquerre, agafo el cotxe, me'n vaig a un hotel i ja desconec.
0: Ja disfrutes.
1: I puc estar un poc copiu, un poc preocupat per alguna cosa, però em posa els diners, desmut la taula i el mòdul.
0: I vámonos.
1: Arranc,
0: i let's go.
1: Present, i disfrut, i desconec. I quan me'n vaig, ja haver tret tot el negatiu.
0: Miquel, i d'ara t'escoltarem amb una altra cançó, que t'apareix.
1: Vinga.
0: Què mos cantaràs? Penseu que aquí a Ràdio Murta està en Miquel, Romantic Drum and Sing, i està amb una bateria espectacular, espectacular, que això és un m'encanta. I ara què mos faràs aquí en directe a Ràdio Murta?
1: És clàssic per que, mam, que totes les festes... la me fan fer dues i tres vegades, ben que dius, un clàssic, no diran quines.
0: Val.
1: T'apareix?
0: M'apareix que sé per on vas. I tu saps quin és el tema de l'esport? També la posen molt, no? Tema de futbol, tema de tal, si és que jo crec,
1: sí,
0: quan marquen
1: sí,
0: gol o tal, m'ho posaran tot loco. Se són moix i altres
1: sí,
0: bandes.
1: Sí, per tots els saraus.
0: Vinga, endavant, Miquel, Romantic Drum and Sing, que Ràdio Murta en directe.

0: que acabi, Miquel!
1: Clàssic per excel·lència.
0: Mare meva, te pots creure bé, tu saps, aquesta cançó de Neil, que és atemporal, també, eh? Perquè ara, per exemple, bé, s'ha fet remixes, versió discoteca de DJ Otzi, d'un alemany, que els alemans se tornen locos a serenal, tu saps. Jo l'he posat, no saps, a les festes Holi, per tot. I això, per exemple, t'ho dic, vaig a Som Moix, ara, per exemple, diumenge hi vaig, a vora de Mallorca, Les Palmes, vàrem estar actuant ara contra la Pràvia d'Espartit contra l'Osasuna, i el Mallorca marca Sweet Caroline. Vaig anar a la prèvia, vaig ser el presentador de la final de la Champions que va guanyar el Palma Futsal de futbol sala, no? I allò era cada gol a Sweet Caroline, una cosa de locos. I tu dius, com si fos una nova... I damunt la gent jove, que això sí que m'agrada, ho reconec, la descobreix ara.
1: Sí, sí, sí. Però
0: que sí, Miquel?
1: És el clàssic que sona per tot, eh? Sigui de tercera edat, sigui de mitjana edat, o sigui d'una verbena de gent jove. I dues i tres vegades.
0: Sí, és una cosa de locos, sí. Que bo, ara que ja has enquilentit la Guirguemella, ja saps el que toca, no? Sí. Bo un poquet d'aigua.
1: Sí.
0: Estimat, estàs a gust? Estàs a gust?
1: Super.
0: Sí.
1: Però he sortit de la meva zona de confort.
0: Sí, aquí... No, però jo vull que estiguis en el teu hàbitat. M'entens? Tu ja saps que jo visc aquí. Qui diria que aquest racó tan petit ho escolta tantíssima gent, sí. No?
1: No, molt acollidor i molt agradable. I
0: amb el Tacrespi m'ha ajudat.
1: I la gent que m'ha rebut, sí. Encantat.
0: I estan pendents, eh?
1: Sí.
0: Aquests ratolins estan pendents, sí. Ja t'ho dic jo. Diu, ostres, i aquest tio? Ja. I una deia, no, i és alt i curro, eh? No. I dic, ja està bé, això. Sí. Molt bé. I de Miquel, què faràs ara?
1: Ara volia fer un tema de Los Secretos.
0: Uau! Tu saps que jo conec en Álvaro Urquijo, té molt bon rotllo amb ell.
1: Jo vaig conèixer en Jesús. Sí, vaig conèixer en Jesús. I és una cançó que fa poc que la faig, però que me transmet molta emotiva. I la vull dedicar a la meva pare, que gràcies a ella... a la Gemma Penedès.
0: Gemma Penedès.
1: Vaig iniciar el meu projecte, me van encoratjar per iniciar el meu projecte en solitari, juntament amb mon pare i
0: quin nom és, papà?
1: Miquel Romàntic. Miquel Molines Ramis, Miquel Romàntic.
0: Miquel Molines, com tu.
1: Sí.
0: I del Miquel Romàntic, li vull enviar una ferrada i tot el meu respecte.
1: I a mon mare també.
0: I a sa mamà, quin nom?
1: Maria Rosa.
0: Maria Rosa. Maria, havies de ser Maria, com sa mamà. Vies,
1: sí.
0: I Maria Rosa, ja
1: sí, Maria Rosa.
0: Que guapa.
1: I res, que els estim en locura.
0: Que guapo. Jolín, quin tio. M'apareix que és teva parella. Fa poc que la tenc a les xarxes socials. Aquest nom ara m'he quedat...
1: Pot ser. És coach i és encantador. Ja.
0: Què has d'anar a dir?
1: Sí.
0: Què has d'anar a dir? No és així.
1: Estic enamorat. Enamoradíssim.
0: Oh, que guapo. Que bonito, que bonito. Que demà és el dia dels enamorats.
1: Demà ho farem per dinar, però al vespre tenc feina.
0: Escolta, la mumoreta diu la cera de la coi quan cau, eh?
1: Sí.
0: M'entens? Demà tenim el dia dels enamorats a Ràdio Murta durant tot el dia. Balades, lentos, romàntiques, o sigui, de tot. Vinga, idò, anem a disfrutar d'aquesta cançó que ara mos tornes a cantar aquí en directe a Ràdio Murta, a 88.4.

0: Hola a todos, soy Álvaro Urquijo del Grupo Los Secretos. Quería enviar un saludo a todos los oyentes de Radio Murta, en especial a Manu Blanco, que lo conduce, y un abrazo para todos. ¡Viva la música! ¡Hasta pronto!
1: Que honor guapo això, Miquel, el dia mundial de la ràdio. I disfrutar d'aquesta cançó, m'encantava en Enrique, i quan l'escolta per anar Álvaro, m'encanta, i quan t'escolta tu, es pel de punta. I entén de pel, eh? Són com un eriçó,
2: sí, m'ho sents? Sí, cau poc.
1: Que bo, Miquel, tio. Jolín, t'anava a dir, però on eres? Clar, ets per allà, per Muro. Però escolta, jo vaig molt a Muro.
2: Per Forana, per Forana.
1: Jo vaig molt a Muro perquè hi ha la millor tenda de roba d'home de Mallorca.
2: Vaja, una marga.
1: És que per
2: gràcies a ella mos
1: conèixer tu i jo. Així és, és que ella m'ha dit, diu, has vist aquest jove tan curro? I aquest jove no sé què, no sé quant, tal i qual. I faig així, dic, ostres, m'he quedat així, dic, pues sí que me sona, sí que me sona. I va ser així, eh? Ahí empezó todo, diguem. Que va. Que va. Miquel, te trobam com a Romantic Drum and Sync. Val, també la pronunciació és Drum and Sync. El pròxim que tens ara és esdeveniments privats d'hotels i tal.
2: Demà vaig a Estaurus Park, a Platja de Palma.
1: Això és de vora que meva.
2: Sí. I la setmana que ve, el grup hotel White a Cala Ratjada, divendres el grup hotel Taurus Park a Palma, i dissabte tenc un event privat a la sala Reds de la Pobla.
1: La sala Reds, tu saps que és mítica.
2: Mítica.
1: Però que hi han anat...
2: I un bon arròs brut que fan.
1: Sí.
2: Lo que jo, a banda de cantar, no puc pegar cap penjada.
1: Ni jo tampoc. És després. Després mos podem menjar un niu, almenys sí, jo. Sí, jo sí. Puc arribar a que nostre i me menjo tot el que hi hagi.
2: Sí, sí, sí.
1: Però antes és difícil.
2: Jo abans, jo que m'he de sopar antes d'anar a dormir, però light, eh?
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
2: si
1: sí,
2: no
1: sí.
2: M'acosta, m'aquest farà aire.
1: Que sí, que sí, que sí. I... Ostres, que m'agrada haver-te conegut. I ara estic rebent un munt de whatsapps
2: guai.
1: De gent que t'està coneguent ara. O sigui... Que t'estan descobrint ara. Que no és guapo, això?
2: Vaja.
1: En el Dia Mundial de la Ràdio. En el Dia Mundial de la Ràdio. Mira, ara, per exemple...
2: Sí, molts anys,
1: eh? Moltes gràcies. Una diu... uau, super, en Miquel, m'encanta.
2: Guai, guai.
1: Que bé. Un altre que tal. Bueno, això és una passada, eh? Feliz dia, Manu, i Ràdio Murta. M'encanta este chico. Que bé. M'agrada molt. I de bé, perquè va, ja que hi som... Ja que has fet la feinada d'aquesta bateria fantàstica, que mos dus aquí una jugueta brutal, que és la teva eina.
2: Sí.
1: M'encanta, escolta, moltíssimes gràcies per haver duït això.
2: A tu, Manu, escolta,
1: això sona molt bé, eh?
2: Sí.
1: Això sona, però pensa veritat... que aquí, això no ho hem fet. A Ràdio Murta no s'ha fet en 26 anys el que s'està fent avui en aquest Dia Mundial de la Ràdio 2025 aquí. No s'ha fet. I presumes que deu entrevistar artistes grossos, eh?
2: Vaja.
1: Però el que s'ha fet és a pelo, com te pots imaginar,
2: sí, sí,
1: guitarra
2: sí.
1: I bou, tal, qualcun ha enxufat qualcuna coseta, però això no ho ha fet ningú.
2: Te faré arribar un CD o un USB d'un concert que vaig fer en directe a la fira de la cervesa Campi que fort.
1: Sí.
2: I... me va quedar molt bé i gràcies a Déu que ho vaig gravar perquè he pogut haver pogut produir bé i per fer un detall a la gent que conec i que apreciï faré CDs i USBs però personalitzats ben presentats i te'n faré arribar un i hores
1: i dels posarem farem un dia que posarem a Ràdio Murta.
2: Guai.
1: Ai, i tu ja vols que ja s'hi deia
2: precisament
1: que fai,
2: aquesta
1: no?
2: Cançó que vaig a fer i és en aquest CD.
1: I amb aquesta cançó que vam, què és el que escoltarem?
2: Na Lady Gaga. Jo faig molt de temes de fèmines, de dones, m'encanta.
1: Has dit que t'ha fet la mitja riaia, però la mitja riaia m'estima, eh?
2: Ja.
1: Tu de Na Lady Gaga, un home monoc com tu, i escolta, i tens aquesta veu tan dolça quan cantes, com que enviam, eh?
2: Sí, tenc diferents registres i també m'agrada cantar amb aquesta veu així rompuda i
1: perquè també
2: a vegades m'hi sent més còmode que també faig molt de falset i,
1: ostres.
2: I sí, tenc un bon registre i,
1: Miquel
2: i puc fer diferents estils i diferents artistes com faig molt de temes de dones que m'encanta.
1: Que bo, i d'ara que vam a Lady Gaga, ja me diràs
2: Lady Gaga.
1: Sí. Una ferrada forta pel papà, un beso per sa mamà, demà és el dia de Sant Valentí, molt d'anys per tots els enamorats, per sa teva enamorada
2: Sí. I en el meu fill, que l'estimo en l'ogura, també. Quin estic enamorat del meu fill i de la meva pare, de la Gemma.
1: I quin nom és teu fill?
2: Meu fill, Miquel. Era bateria, li has de dir que torni a enganxar el tema de la bateria.
1: Quants anys té, Miquelet?
2: 15.
1: 15? Jolín, en Miquelet.
2: Ara està en el futbol, però...
1: Ah, sí, sí.
2: I era un bon bateria, era bon bateria de jove, el mestre i tot mode. Fa dibuixos que a dins el mateix temps... dins el mateix temps fa diferents figures i això a la seva edat es pot vist.
1: Miquel, hem de xerrar. Si és predit, és papà tal. Què passa, tio?
2: Vaja.
1: Bueno, i del que vam amb tu, Miquel, Romantic, Drum and Sync, gràcies per estar a Radio Murta en aquest dia tan especial per nosaltres. Estic encantadíssim de conèixer-te com vols i això és que teva.
2: Un plaer, Manu. Molt agraït. Gràcies. Vinga, gràcies i molt d'anys.
1: Gràcies.

0: formatges, tables d'embotits ibèrics i tota casta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fial.
1: Avui de matí he vist l'amo Mateu Fial allà en el mercat de l'Olivar, a la seva dona, a bons amics, fins i tot a sa fia, en Catadora, a Maria Francisca. Allà Mateu Fial, embotits de Montuïri, en el mercat de l'Olivar. Lo millor de lo millor del mercat de l'Olivar, en aquell racó que no està en racó, eh? Mare meva, en l'ampliació que han fet, quina passada els embotits de Montuïri de Mateu Fial en el mercat de l'Olivar. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola. Hola, buenas tardes. Hola.
2: Hola.
1: Hola, amb qui xerram? Amb qui xerram?
2: Sí.
1: Hola, amb qui xerram? Hola. Hola, amb qui xerram? Bueno. Sí, són jo aquí, de Borja.
2: No te sent.
1: I de jo, si tu.
2: Cago en Déu, no, no te sent, Pim.
1: Bueno. Bueno.
2: No, no te sent.
1: I de jo, si tu.
2: Mira, mira, puedo escoltar un cançó.
1: Sí.
2: Ah, jo de vos canta...
1: En Valentí Mendoza.
2: En Valentí Mendoza, sí. I li poden dir que a tot total que està enamorat. Hasta de se ser poder d'un animalet, hasta d'un flor. A vendre.
1: Avidó.
2: I molt bé per tots, per demà.
1: Gràcies.
2: A bé, adéu, adéu.
1: Memoris, memoris. Adéu, molt d'any.
2: Adéu.
1: I és que dia 13 d'abril tenim la gran trobada a Ràdio Murta per 37 euros. Ja me diràs, 37 euros. Arròs brut i porcella. A vin i comprat. 13 d'abril, 13 hores. Què vos pareix? I en sa música, en el concert de los Naipes. A ballar tothom, Anna Maria Sanoguera. A riure amb Madó Pareta. Convidat estel·lar, Llorenç Santa Maria. Però qui en demàs? Cor a qualsevol oficina d'Alcom Viajes o compres tiquets directament a Vini Comprat, a ses Torres d'Ariany o a Cipòdrom.
3: Atención, atención, guardad la fecha. Gran trobada de Radio Murta el domingo 13 de abril a la 1. Restaurante Vini Comprat, carretera de Manacor, kilómetro 22.7, Algaida. Baila con la mejor música a cargo de los Naipes y María Zanoguera. Cuenta con las risas de Moda Operata y como invitado especial, Lorenzo Santa María. Entradas anticipadas por 37 euros con arroz brut y porcella. Aforo limitado. Compra ya tus tickets en las oficinas de Alcón Viajes, Restaurante Mini Comprat, Restaurante Sos Torres y Restaurante del Hipódromo de Sompardo. Radio Murta te espera con sorteos, sorpresas y regalos. No te lo puedes perder.
0: Euroreciclaje Balear. Nos dedicamos a la compra de chatarra y metales. Disponemos de servicio de recogida de residuos con posibilidad de pagar al momento en obra o taller. Euroreciclaje Balear. Servicio de compra y recuperación de todo tipo de metales. Gestores autorizados de residuos. Euroreciclaje Balear. Nos encontrarás en Gremi Sabatés 17, Polígono Son Castelló. Y en calle Illes Balears 42, Polígono Son Bugadellas. Teléfono 650 18 18 52 y 971 45 93 81. Pagamos más que nadie. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacció com a objectiu.
4: A Absolut Barbecue t'oferim les millors barbacoes de la Mediterrània. Gaudeix tornant els sabrosos productes de la nostra terra amb marques com Freud King, Weber, Ofir i moltes més. Absolut Barbecue. Obrim la major botiga de barbacoes de Mallorca amb més de 1.000 metres quadrats d'exposició i més de 500 barbacoes en estoc. Absolut Barbecue. Som al carrer de les Illes Balears 51, Polígon Son Bugadellas.

0: Ai, no. Cada vegada que baixem a Palma vols passar pel mateix puesto? Per què t'agrada tant?
1: Ai, perquè Omega Descans duen 25 anys en les millors ofertes en sofàs i matalassos de primeres marques, com Picolín, Flex, i a més, em tracten com si fos a casa.
2: Recorda, si baixes a Palma, no t'oblidis de passar per Mega Descans, al carrer Aragó, número 27. Mega Descans, el descans de qualitat, al millor preu.
3: Aquí som, a 88.4. Anem amb una altra cridada. Molt bones tardes. Hola, hola, bones tardes. Hola. Hola, amb qui xerram? Hola. Hola, me sentiu? Estan tinguent un problemilla amb aquest telèfon. No paguem la línia telefònica i la moto d'on bateada. Veus? Mira que jo li dic que era l'Ala Vicenç. Lalita, paga, paga. I em diu, si no me pagues tu, jo, com ho he de pagar jo? I dic, ja, però... hi ha qualcú? Bueno, idò, el que farem serà avui ja un especial dia de la ràdio, un especial vamonós, prèvia, ara ho veureu. Ràdio Murta en directe, bones tardes, hola. Hola, bones tardes. Hola. Hola, bones tardes. Hola. Bones tardes, hola. Hi ha ningú aquí? Hola. Ja ho vol, ja ho vol. Bueno, ho tornem a intentar. Vinga, una altra cridada. 971-43-97-85. Ràdio Murta en directe. Bones tardes, hola.
4: Hola.
3: Hola, amb qui xerram?
4: Hola, com estàs?
3: Molt bé, amb qui xerram?
4: Xerro amb Estefania.
3: Estefania, d'on crides?
4: Cridant des de residència i Miquel Mir, Dinko.
3: Ah, que bé.
4: I me deixo hola. Hola. Hola. Hola.
3: Això...
4: Antoni, Antoni vos vol demanar una cançó.
3: Endavant, Antoni.
4: Vinga, torna-ho dient.
3: Quina vols, Toni? Quina vols?
4: Torna-ho a repetir.
5: Dos gardènies.
3: Dos gardènies, de Machín. No és així?
4: Sí, exacte.
3: I d'avui enviar una ferrada a tota la gent gran de la capital de Riguer.
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies. Adéu, bones tardes. Adéu, adéu.
4: Bones tardes.
3: Adéu, carinyos. Ai. La meva gent gran, vinga, gent gran d'Escoll d'en Rabassa, una ferrada també per vosaltres.
6: Ven y disfruta de la mejor diversión en el Club Escoll d'en Rabassa Ses Torres, abierto todos los días de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 10 y media y por la tarde de 4 a 8 y media. En nuestro club encontrarás todo lo que necesitas para pasarlo bien. Gimnasio, bingo, informática, sevillanas, manualidades, baile en línea, baile de salón, cartas, parchís y mucho más. Además, contamos con actividades recreativas y un servicio de bar para que te sientas como en casa. No lo pienses más y ven a pasar un rato increíble. Para más información, llama a Felip Zumanía al 629-31-2564.

Diumenge 4 d'octubre a Alaró celebram la 28a edició de la Fira Gremial. El poble s'omple de paradetes d'artesania, mostra d'oficis tradicionals, exposicions, cercaviles, dimonis, gegants, i trobaràs també la mostra de cuina i vins a la plaça del Mercat. Recorda, diumenge 4 d'octubre t'esperam a la Fira Gremial d'Alaró. Consulta el programa a la web www.ajlaró.net.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Podron Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Γεβούι και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Σι, σι, αστά ουβέρ, κιά δε δύο. De las 10 a las 6 de hora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Fira Gastronòmica d'Estellencs es prepara per viure una jornada plena de música, gastronomia i diversió. Dia 3 d'octubre, disfruta de concerts, street food, activitats infantils i show cooking. Una cita per disfrutar amb família i amb amics. No vos ho perdeu. Ajuntament d'Estellencs. Súbeme la ràdio.

aquests són els nostres consells. Conservar la plata. Si aneu a guardar un objecte de plata, recordeu que l'heu d'enrevoltinar amb paper d'alumini i no amb diaris, paper decorats ni bosses de plàstic. Així evitareu que li surtin aquestes taques negres tan lletges.

Somme d'operatiu, us recomano tot cop que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

coneguem les nostres dites i refranys. Cotxer i cotxadura, i ordi per la mula. Se diu parlant de gent molt ambiciosa i exigent que demana massa.

0: Hola, soy Ana María de Leiró.
1: Sou da Cátia da Gaida.
2: Ana Maria de Serenau.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.